0: La agricultura también tiene mucho que decir cuando hablamos de economía circular. Lo que durante años se ha considerado un residuo puede convertirse en todo un recurso y además ayudar a resolver algunos de los problemas que aparecen después de cada cosecha. Hoy en Apeo de Bancal volvemos a poner la mirada en los arrozales y concretamente en la paja que queda en los campos después de la siega. Hace unas semanas hablábamos de una iniciativa para recoger y aprovechar esa paja del arroz. Ahora ha llegado el momento de hacer balance y conocer cuáles han sido los resultados. ¿Cuánta paja se ha podido retirar? ¿Qué se ha hecho con ella? ¿Y ha respondido la iniciativa a las expectativas? ¿Puede convertirse esta recogida en una alternativa viable para los agricultores? Estas son algunas de las cuestiones que vamos a plantear hoy a nuestro agricultor de cabecera, Agustí Espí, que esta semana nos acompaña, como cada semana, en APU de Bancal. Agustí, buen día. Benvingut de nou.
1: Buen día, Julio.
0: Bueno, esta vez tenemos resultados sobre la mesa. ¿Qué balance podríamos hacer de esta recogida? ¿Cómo ha ido finalmente?
1: Yo el balance que faig es positivo. Siempre las cosas pueden ir mejor, a veces surgen algunos inconvenientes, pero cal recalcar que bueno, fa tres años que estem duent a terme este proyecto en el que realmente pues, la xarxa agrícola está implicada en la recogida de la palla. I hem anat multiplicant les tonellades de palla que estem fent. No? El primer any vam fer 110, en el segon any en vam fer més de 200 tonellades i este hem arribat al voltant de 270 tonellades totals.
0: Agustí, ¿los resultados han estado por encima o por debajo de lo que esperabais inicialmente?
1: Han estat per damunt o per lo menos en lo que jo esperava, però ens sorprèn la immensa capacitat que té la Marjal per a poder abastir de palla a tota la comarca de Marina Alta i més enllà, perquè la palla té moltíssims usos i és una llàstima perquè nosaltres este any hem fet la recol·lecció de lo que són 100 hectàrees, perquè es passa una idea a la gent, 100 hectàrees són 100 camps de futbol. Està molt bé, jo estic satisfet i hem augmentat cada any més la producció de palla i l'embalatge. Per tant, és tota aquesta palla que no s'acaba cremant, que no s'acaba reincorporant a l'aigua i, per tant, pues, estem contribuint també a un sistema d'economia circular que és beneficiós per al medi ambient.
0: Agustí, una vez recogida, ¿qué recorrido sigue esa paja? ¿Dónde termina y qué usos concretos se le está dando y se está aprovechando?
1: Principalment són els ramaders d'ací de la comarca de la Marina Alta, ells disposen de camions, ells venen, la repleguen, li la carreguen i se l'enduen a les seues explotacions. No? Estem parlant d'explotacions de bous braus, hi ha també ramaders que tenen vaques per a fer producció càrnica i també moltíssims d'ells són perquè són productors o ramaders de cabres i ovelles. Principalment és aquest sector. Després hi ha alguns agricultors que venen a per elles i se les emporten per agafar el que es coneix com a mulchi, no? Que és una capa per damunt del terra agrícola per evitar que isquen les males herbes i retindre també la humitat.
0: Hablamos muchas veces de convertir un residuo en un recurso. ¿La paja del arroz tiene realmente valor económico? ¿Cómo puede generar algún retorno económico al agricultor o, por lo menos, reducir los costes de esa gestión?
1: Correcte. El que contribuïm en això és a reduir els costos del ramader, no? Perquè la palla de l'arròs costa al voltant de la meitat de qualsevol altra palla, no? I la tenim així al costat. És prou més econòmica perquè pues, bueno, té la seva complexitat. No és el mateix arreplegar palla en la Marjal de Pego, que és enfangat, que arreplegar potser el blat o el segó que es fa en Albacete, no? Allí les màquines poden treballar molt més còmodes i es pot mecanitzar més fàcilment, no? Així nosaltres tenim les nostres complexitats, estem també dins del parc natural de la Marjal de Pego-Oliva. Caçadors també volen inundar-les la Marjal per a poder anar a caçar, també volen inundar els agricultors el més pront possible per a veure si comencen pront la sembra. I bueno, hi ha algunes peculiaritats que fan que compliquen un poc el que és el procés o el embalatge de bales de palla per als ramaders.
0: Agustí, lo hablábamos hace un par de semanas, si no recuerdo mal. Después de esta experiencia, ¿qué respuesta habéis recibido de los propios agricultores? ¿Hay interés por participar si la iniciativa vuelve a repetirse o todavía existe algún reticente por el camino?
1: Hi ha moltíssim interès per part de ramaders de participar i d'emportar-se esta palla, no? però sí que els deures que tenen que posar les coses un poc més fàcils. Em refereix que ells tenen uns horaris molt establerts i este any pues, hem tingut alguns xicotes problemes en la càrrega, ens ho han fet arribar, i l'any que ve hem d'intentar millorar el procediment de càrrega. Necessitarem potser posar una segona fenguitxa ahí, carregar més ràpid, perquè això pues, la veritat ha limitat molt els temps, perquè venia moltíssim de ramader, moltíssim de camió i es feia tapó, i ells necessiten que siguem ser més solvents, no? que l'empresa que s'encarrega d'embalar bales de palla i carregar els camions, pues que siga més ràpida i més eficient, i així ells tindran més temps per emportar-se encara més palla, perquè si haurem pogut carregar més ràpidament, ells perfectament haurien pogut fer molts més viatges. I per tant, si millorem això, podrem inclús multiplicar més la palla que s'arreplega.
0: ¿Qué podrías decir que hace más falta? ¿Coordinación, empresas interesadas en aprovechar la paja o ese apoyo de las administraciones para que todo pueda salir perfectamente?
1: Jo per part de l'administració crec que estic satisfet. El Parc Natural està molt content en que estiguin dugant a terme esta iniciativa. L'Ajuntament de Pego també té voluntat en que així na siga, i el que necessitem és que l'embalador es posi les piles un poc i que responga amb més agilitat. És un xicotet. L'any passat no va tindre aquest problema. Què ha passat este any? El principal problema que hem tingut este any és que ha plogut, va ploure la setmana passada, va pegar una bona diluvià, inclús van arribar a caure entre 50 i 60 litres per metre quadrat allà a la Margell de Pego, el qual va tornar a inundar i va banyar moltes bales de palla. Això ha fet que el procés s'hagi complicat moltíssim, perquè la palla s'ha de vendre seca. I ens ha fet anar a treballar a marxes forçades. Aleshores, este any ha plogut, és un esdeveniment que sabíem que podia passar, per tant, com és la primera volta que mos passa, que mos plou intensament, l'any que ve tenim que mirar a veure què fem. En aquesta setmana que tenim que assegurar que no va ploure, tenim que assegurar-nos que en aquesta setmana tenim que treure la màxima palla possible i tenim que treballar així.
0: Después de ver los resultados, ¿crees que estamos ante una experiencia puntual o la recogida y revalorización de la paja puede acabar convirtiéndose en una práctica habitual en la Marina Alta y en la Marjal de Pego?
1: Es que yo estoy convençut de que debería anar incluso a més, porque he estat llegint, he estat documentant-me que inclús, primer, és vitalíssim, és molt important subministrar a les ramaderies que n'hi ha a la Marina Alta, però és que si sobrara palla i després d'haver aportat tota aquesta palla a les explotacions ramaderes, que m'on sobra moltíssima, es pot crear bales de palla per a traslladar-les a zones on s'ha hagut un incendi per a tirar aquesta palla i protegir el sòl forestal per a que, si en cas de pluja, no... en cas de pluja que no erosione tant. Però és que inclús té una altra finalitat la palla de l'arròs. La palla de l'arròs es pot utilitzar per a crear energia. És a dir, tu la pots posar en lo que són un forn de combustió que per calor crear energia i donar electricitat inclús a les zones colindants on estiga aquesta xicoteta factoria d'electricitat. Per tant, té molts usos la palla de l'arròs i confien que anem a més. I m'agradaria que això es multiplicara, que poguera haver empreses més grans que arrepleguen palla i que la palla es poguera utilitzar per a moltíssimes altres més finalitats més enllà de la ramaderia.
0: Es increíble con la pasión con la que hablas, Agustí, de ver que te gusta el tema, que te gusta ver cómo esa economía circular puede ser una realidad. Y hoy hemos comprobado que detrás de algo tan aparentemente sencillo como recoger la paja, que queda después de cosechar el arroz, pues bueno, muchas más cuestiones, costes, maquinaria, medio ambiente, un aprovechamiento de recursos y sobre todo la necesidad de encontrar soluciones que funcionen de verdad para quienes trabajan la tierra. Una experiencia que ahora podemos valorar con resultados y que abre la puerta a seguir buscando nuevos usos para aquello que hasta hace no demasiado tiempo se consideraba simplemente un residuo que se quemaba y que hoy ya no se quema. Agustín Espí, gracias como siempre por ayudarnos a entender un poquito mejor nuestro campo, nuestro territorio y acercarnos a la agricultura desde quienes la viven cada día. Nosotros volvemos la semana que viene, la semana que viene, a ensuciarnos los zapatos en la tierra porque todavía nos quedan muchas historias que contar en Apeo de Bancal.
1: Adiós, Julio, un placer.